L'intel·ligència artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

0: Benvinguts tots, totes, al podcast Quanta, Quanta IA. L'any 1982, la pel·lícula Blade Runner imaginava la ciutat del futur, Los Angeles 2019. Era una ciutat caòtica, superpoblada, fosca, amb una societat totalment desarrelada, amenaçada. Semblava que la tecnologia i el progrés el que havia portat era la desgràcia, no?, i la decadència de l'ésser humà. Per sort, això i aquesta ciutat, sobretot, que s'imaginava el director Ridley Scott a principis dels 80, no s'assembla gens al que avui en dia entenem per la ciutat del futur o Smart City. La ciutat intel·ligent, en aquest cas, és una ciutat eficient, és una ciutat connectada i és una ciutat també sostenible. Es comença a parlar de Smart Cities a finals dels 80 i 90, amb l'aparició de projectes pilot que comencen a incorporar les noves tecnologies de la informació, les anomenades TIC, per millorar la gestió urbana i els serveis públics. A partir de mitjans del 2000, el terme Smart Cities va guanyar en popularitat, coincidint amb els avenços tecnològics que fan possible la interconnexió de dispositius, la recopilació de dades, la seva anàlisi també, i la gestió de la infraestructura urbana. Posem exemples. La ciutat xinesa de Shenzhen, per exemple, és un experiment del govern xinès i s'ha convertit en 40 anys en la Silicon Valley de l'Àsia. Aquí s'hi troben més d'un miler d'empreses tecnològiques, empreses tan importants com, per exemple, Huawei, i té la seva seu principal. De fet, cada vegada hi ha més ciutats intel·ligents al món, a Europa, als Estats Units, a Àsia. Parlem de Singapur, per dir-ne algunes, perquè la llistat és enorme, Seul, Copenhague, Nova York, Dubai, Londres, Barcelona, que és la seu de l'Smart City Expo World Congress, que l'any passat va aplegar, per exemple, representants de més de 800 ciutats de tot el món. En parlem amb la Carina Gibert, és directora de l'IDEAI, Centre de Recerca de la UPC en Intel·ligència Artificial. És la conductora d'aquest videopodcast. Quanta, quanta IA, perquè n'hi ha molta, oi que sí, Carina?
1: Molta, molta.
0: Benvinguda. Avui volem parlar de les tecnologies que són clau, per exemple, entre moltes altres coses, m'imagino, per convertir aquestes ciutats en intel·ligents, no? Quin paper juga la IA en tot això, Carina?
1: Doncs mira, efectivament, nosaltres en el capítol d'avui tocarem un tipus d'intel·ligència artificial que seria de les de més alt nivell, com si diguéssim, és el que anomenem les intel·ligències artificials complexes, que són grans sistemes d'intel·ligència artificial que tenen com tres grans parts, no? Que seria tota la part de percepció, o sigui, tot el que és tota la sensorística i totes les coses que permeten que la intel·ligència artificial rebi informació de com és l'entorn i en quin escenari es troba. Tota la part d'intel·ligent, diríem, pròpiament intel·ligent, que és la que processa totes aquestes coses i acaba convertint-les en recomanacions, en actuacions, en consells, en prediccions i en aquest tipus de coses. I la tercera pota seria l'actuació, no? Que és tot aquest procés de tota aquesta percepció amb aquests mètodes intel·ligents, en què redunda, en què llenço, activo una sirena en els mòbils de tota la població, obro una porta, llenço un anunci, com tot això en què cristal·litza, com si diguéssim, no? O senzillament comunico la data.
0: Molt bé, doncs en aquest episodi tenim el nostre convidat també, ja preparat, escoltant-nos, és l'expert que hem convidat avui, és el professor investigador Javier Vázquez, benvingut. Ara us el presentem.
2: Javier Vázquez Salceda és professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya i investigador del Centre de Recerca de la UPC en Intel·ligència Artificial, l'IDEAI. La seva recerca és tan teòrica com aplicada i se centra en l'especificació i disseny de sistemes computacionals distribuïts que siguin flexibles i autoadaptatius, la creació de mecanismes de control i monitoratge del comportament d'aquests sistemes i la detecció prematura de fallides o desviaments no desitjats i el modelatge de valors i normes socials per aplicar-les en sistemes computacionals que han de col·laborar amb humans. Els camps d'aplicació són diversos i inclouen la medicina, la gestió mediambiental, la gestió de la mobilitat urbana, la contractació electrònica i la robòtica social.
0: Bé, doncs, quan vulgueu, comencem. Javier, gràcies per ser aquí. A posar una mica de llum a tot això, perquè, bé, posarem molts exemples, òbviament, com sempre, però també hi ha la part teòrica important.
1: Sí, doncs, a més, avui ens acompanya una persona molt estimada del nostre grup de recerca que fa molts anys que treballem junts i que a més és un dels experts importants que tenim a Europa, diria jo, de tot aquest àmbit que s'anomena la IA social i la IA distribuïda i la IA ubiqua, que en parlarem al llarg de tota la sessió. Gràcies, Javi, per ser aquí.
3: Gràcies per convidar-me.
1: I jo començaria potser perquè ens donis una mica de llum amb explicar d'aquesta forma que saps tu tan fàcil que tothom t'entenem, no? Què és la IA distribuïda i quan sorgeix?
3: Mira, la intel·ligència artificial distribuïda és una subàrea, no? La intel·ligència artificial és molt gran i té moltes àrees ja, i hi ha un conjunt d'experts o una comunitat pròpia que el que intenta és fer recerca en el desenvolupament de solucions distribuïdes per resoldre problemes molt complexos, tan complexos que l'hem de tallar en trossos i distribuir parts del problema en sistemes computacionals que després s'han de coordinar per resoldre el problema en el seu conjunt. En general, quan parlem d'intel·ligència artificial distribuïda, ens referim a un sistema que d'una forma coherent distribueix aquesta percepció, el raonament o la intel·ligència que parlaven abans i després l'actuació en diversos nodes computacionals, en diversos ordinadors, però també els telèfons mòbils avui dia poden ser un node computacional. La IA distribuïda amb aquest nom, amb aquesta etiqueta, va sorgir el 1975, però ja hi havia abans recerca, el que passa és que després s'aglutina en una àrea que li donen aquest nom, i amb la definició d'un sistema que pot distribuir el problema en una xarxa d'ordinador. I per què sorgeix el 75? Perquè la intel·ligència artificial sempre depèn del hardware. El hardware és el que realment fa que funcioni tot, és el que finalment fa córrer els programes. I llavors la intel·ligència artificial està íntimament lligada amb el desenvolupament de la tecnologia i és als anys 70 quan comencen a tenir xarxes de computadors. Passem del mainframe, de l'ordinador central que ho fa tot, a tenir ordinadors i començava a pensar en la computació distribuïda. Llavors, tan bon punt que tenim computació distribuïda, doncs podem fer el mateix amb la intel·ligència artificial, distribuir els algoritmes, perquè al final també són algoritmes, però també la resolució del problema en diferents nodes.
1: Doncs jo m'atreviria a demanar-te que ens posis un exemple, no?
3: Mira, perquè ho entengui la nostra audiència, per exemple, ara mateix, no, que el problema de l'aigua és un problema que tenim aquests dies. Doncs clar, imagineu-vos que tenim un camp de conreu molt, molt gros, de fet, tenim una extensió amb diferents conreus i cada sector del camp doncs, té diferents cultius amb diferents necessitats d'aigua. I llavors, avui dia ja aquestes grans plantacions tenen xarxes de sensors, per exemple, de temperatura i d'humitat, per simplificar-ho, que van fent les lectures i després han d'enviar contínuament aquestes dades de temperatura i humitat, a un node central, a un servidor, que és el que ha de processar les dades per veure quin tros del camp necessita més aigua o menys aigua. Això seria una intel·ligència artificial centralitzada. Com podrien tenir el mateix sistema com una intel·ligència artificial distribuïda? Doncs hem de distribuir la percepció, la intel·ligència i l'actuació. En aquest cas és que part de la intel·ligència se la passem al sensor. Llavors, els sensors no només estan llegint temperatura i humitat, sinó que ja la interpreten i llavors, si tot està correcte, no estan destorbant ningú. Només envien un senyal quan s'ha de fer una actuació de que aquest tros de camp necessita més aigua. I, de fet, no ens fa falta ni tan sols un servidor central perquè directament podrien enviar aquest missatge a l'altra intel·ligència artificial que està controlant les vàlvules i el sistema de bombeig de l'aigua. Llavors, d'aquesta forma, tindríem una solució pel mateix problema, però d'una forma més distribuïda, que, a més, seria ambientalment millor perquè no estem enviant contínuament senyals i fent aquesta contaminació digital o electrònica. Mm-hmm. De l'entorn.
0: Molt oportú.
1: Doncs molt oportú, perquè amb l'època que estem vivint ara i amb tots aquests problemes que tenim de sequera, no, doncs poder optimitzar molt bé el consum d'aigua, sobretot en el regadiu, és important, no? Però la IA distribuïda, Javi, no és només cosa del primer sector, oi? De fet, la indústria i altres sectors no estan plens i potser m'agradaria que comentessis algun exemple de l'àmbit industrial, no?
3: Sí, tenim ja distribuïda que poden ser programes, no? O sigui, que es comuniquen entre uns i els altres, però és més fàcil visualitzar-ho si tenim sistemes físics o robots. Llavors posaré un exemple en el camp de les plantes industrials que tenen robots, no? I llavors, doncs, imagineu-vos que tenim una planta on tenim humans i tenim robots i hem distribuït les tasques de forma que, per exemple, enviar peces o moure peces d'un lloc a l'altre, doncs una cosa que no fa falta un humà, i llavors deleguem aquesta tasca a la intel·ligència artificial. Això també va, vull connectar amb una tendència actual, que és de la intel·ligència artificial que no substitueix l'humà, sinó que col·labora amb l'humà. I amb el disseny de sistemes, on tu tens algunes tasques o algunes capacitats que les fan millor els humans, doncs li donem als humans, i tenim algunes tasques, algunes capacitats, que si li donem millor a les IAs o als robots, li donem als robots. Llavors, en aquesta planta no estem substituint els humans, no són aquestes grans plantes totes robotitzades, sinó que tenim un mix, tenim una mescla entre humans i robots, i els humans van fent unes tasques més complexes, i llavors enviar o moure peces més puntades o trossos sencers, ho fan els robots. Això ja ho tenim a casa, i tenim moltes plantes on tenim robots que mouen coses, però moltes vegades aquests robots són molt simples, hi ha un únic servidor que és el que sap les peces d'on han d'anar i és el que fa tota la planificació i tota la coordinació. I el robot li diu, tu has d'anar d'aquí cap allà i a més segueix aquesta línia que t'ha empitat al terra i no te'n surtis. Tornem a tenir un sistema centralitzat perquè tota la part intel·ligent està en el servidor central. El robot només va seguint la línia i potser tindrà un sensor que si es troba un obstacle pel mig pararà, però diguem que fins aquí. Com podríem fer un sistema on estem realment passant part de la intel·ligència als robots? Doncs que els robots tinguin la capacitat de prendre el seu propi camí, no haver de seguir una línia al terra, que a més puguin veure si un obstacle és fixa o és mòbil, perquè si és mòbil potser només ha d'esperar a que passi, i llavors poden continuar, no fa falta que tornin a pensar una altra ruta. Si es fixa, doncs potser no ens esperarem a que es mogui, llavors el robot pensarà una nova ruta per arribar on ha d'arribar, perquè al final té un objectiu i l'entén que tu has d'arribar a portar aquesta peça allà. I si són humans, doncs per què no? I no és ciència ficció, doncs podríem fins i tot demanar pas. Disculpa, és que ha de passar, no? Li podem donar... I això és molt senzill, però podem dotar els robots de certes convencions, sobretot quan han d'estar en espais compartits amb els humans, i d'aquesta forma doncs podem tenir un ambient en el lloc de treball on els robots no són aquestes màquines fredes, sinó que interactuen més com un membre de l'equip. És aquesta idea de la IA col·laborativa. El robot no és el que em substitueix, sinó és un equip mixta amb humans i robots.
1: I dintre de l'àmbit de la mobilitat urbana també, no? Tenim sistemes distribuïts?
3: Tenim sistemes distribuïts, tenim exemples. Clar, tothom parla ara del cotxe autònom, no? I encara és una cosa que no tenim implantada a Europa. Hi ha altres països que estan fent més recerca o altres continents, però també en el camp de la mobilitat hi ha una cosa que s'està... Hi ha el concepte dels taxis autònoms, no? Mm-hmm. Ja no és... que jo tinc el meu cotxe, sinó que és un servei de taxis, però ja no té conductor, no? Hi ha alguns països que estan fent pilots amb més o menys gràcia, amb més o menys resultats. Llavors, la idea és un altre cop. En el fons, el taxi és una mena de robot que té la seva intel·ligència pròpia. Aquí sí que cada taxi ha de decidir com moure's, ha de navegar per la ciutat i pels seus obstacles. I després, com que jo no vull treure tots els humans, doncs la gestió de les trucades, per què no? La podem seguir tenir amb un conjunt d'humans, que amb una veu càlida, no? Parlin amb el client, però després l'assignació de clients als taxis no ho fa el servidor central, que és el que típicament es fa, sinó que són els robots... Els taxis autònoms, els que poden negociar. Dir, doncs, és que jo estic més a prop d'aquest client, o és que jo tinc més bateria, ah, no, doncs jo tinc més bateria, potser aquesta no l'agafo perquè és un client que està molt lluny, o

0: on tu et vols aplicar tota la bateria de tècniques i d'àrees de la intel·ligència artificial. De fet, moltes vegades, quan es parla de Smart Cities, té aquesta concepció, no?, de l'entorn, que tot ho veu, que tot ho controla, no?, i llavors hi ha gent que ja ho confon amb el concepte de la intel·ligència artificial ubiqua. Però no és el mateix una intel·ligència artificial ubiqua que una intel·ligència artificial distribuïda. Una intel·ligència artificial ubiqua és una intel·ligència artificial que té la capacitat de percebre i d'actuar en un entorn molt gros, no? Que, de fet, moguem-nos on ens moguem, hi ha algun sensor, que està seguint, el que estem fent, i algun actuador que potser podria, tenir un efecte sobre el que estem fent o sobre el que farem. En el cas de la intel·ligència distribuïda, hem de distribuir-ho tot: la percepció, l'actuació, però també la intel·ligència. Llavors, hi ha molt, ara mateix, les Smart Cities com Barcelona, de fet, són un conjunt d'intel·ligències artificials, però moltes d'elles són centralitzades. Vull dir, per exemple, tenim els proveïdors de serveis, com l'electricitat, l'aigua, la llum, ja tenen sistemes remots de monitoratge, no? I llavors, però moltes vegades és un sensor que pren unes dades i li envia al servidor central. I després tens els ajuntaments i les diputacions i els governs, doncs, que tenen els seus propis sensors a la ciutat, per exemple, per controlar el trànsit i decidir, doncs, si tenim un embús, doncs, si hem de canviar la prioritat semafòrica o no, i si hem d'enviar agents. Però moltes vegades, un altre cop, els sensors reben, i hi ha un servei central i un centre de gestió del trànsit, i després envien els comandaments, no? I fins i tot tenim altres actors externs a la ciutat, com Google, que també utilitza els nostres telèfons mòbils com a sensors i són capaços de tenir el seu propi model del trànsit de ciutat, i després és el que ens dona la recomanació de les rutes, i aquí no està utilitzant els sensors de la ciutat, està utilitzant directament els nostres telèfons mòbils, com es mouen de ràpid o de lent per la ciutat, per tenir el seu propi model de trànsit. Llavors tenim una Smart City amb múltiples intel·ligències artificials, però moltes vegades estan desconnectades. Llavors, això és una percepció de que hi ha ubico, però són molt moltes IAs que ubiquament ens estan perseguint, no?, o ens estan vigilant, o ens estan monitoritzant. Hi ha bons usos de la IA i mals usos de la IA. O sigui, una IA ubiqua no ha de ser dolenta per se. És l'ús que farà d'aquesta percepció de les dades que recullen, no?, el que indicarà si finalment ho fan pel bé nostre o contra nostre.
1: Per tant, això és interessant perquè posa sobre la taula que hi ha aquests dos conceptes, no? La IA distribuïda i la IA ubiqua, que la gent de vegades confon, que no són ben bé el mateix, i que mentre una, que serien aquestes IAs distribuïdes, són una tecnologia per modelar problemes molt complexos, trencant-los en trossets petits, i que cada trosset de programa, com si diguéssim, faci una part, no?, i entre tots resolguin tot, i la IA ubiqua, que en realitat no és una tecnologia, sinó que és un terme que es fa servir per representar aquesta sensació que tenim les persones de que de vegades estem en un sistema on hi ha per tot arreu, no? Seria això més o menys.
0: Clar.
1: Aleshores, aquí, quan parlem d'aquestes IAs ubiqües i de tots aquests sistemes, jo crec que potser podríem recordar fins i tot aquells primers edificis domòtics, no?, que tothom tenia la sensació que estava enmig d'una cosa que era completament intel·ligent, no?, i en realitat tenies els sensors de la calefacció, que eren una cosa que estava centralitzada i que no era distribuïda, i els que pugen i baixen les persianes, que tampoc, no? Llavors, tu com a persona tenies la sensació d'estar en un lloc de ciència-ficció, però en realitat eren moltes IAs, moltes d'elles desconnectades, no? El que sí que jo crec que passa ara, sobretot quan parlem de ciutats intel·ligents, és que cadascun d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial que conviuen entre si resol un tema i obeeix a uns interessos que no tenen per què estar alineats entre ells, no? Llavors, moltes vegades alguns d'aquests sistemes competeixen, no? Si tu vols baixar la contaminació, potser has de tancar no sé quin carril, però llavors si vols augmentar el no sé què, l'has d'obrir, no? Llavors et trobes amb aquestes prediccions que són contradictòries,
0: conflictives,
1: no?
0: Tenim el cas de la línia de bus de barri de Google, i l'Ajuntament que volia deixar-la de promoure per pensar en els...
2: Ho han fet?
0: O sigui, turistes versus els ciutadans del barri de la Salut.
2: Però ha funcionat, això que diu ell, ha funcionat.

0: T'han tret a la línia del Google Maps, em sembla que és, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I a partir d'aquí els turistes no l'han pogut localitzar i ha anat bé per buidar-lo, però després han agafat els altres autobusos. És el que deia la Carina, una mica, allò de dir, potser que no estan coordinats del tot, entra una mica en conflicte. Llavors, això és una cosa que potser hauríem de dir que quins són aquests usos, no? O sigui, aquí el que preocupa la gent sempre, Carina, és, però exactament, tu has dit abans, Javier, no té per què ser dolent.
2: No, clar.
0: No té per què ser, hi ha coses positives que estem utilitzant i que no en som conscients.
2: Si tu utilitzes una IA distribuïda, centralitzada, com sigui, al mig d'una ciutat, perquè els autobusos vagin millor,
0: clar,
2: i tu no t'hagis d'esperar tant quan
0: ningú
2: es espera
0: l'autobús,
2: ningú es queixa.
0: Ningú es queixarà.
2: Si tu la utilitzes perquè la pressió de l'aigua a casa teva sigui sempre la mateixa i el bombeig de tots aquests circuits funcioni, tampoc no es queixarà ningú.
0: Ningú es queixarà, clar que no. No? Clar,
2: quan
0: clar.
2: Ens queixarem? Pues quan l'utilitzes per fer un tipus d'ús que vulnera algunes persones.
0: Clar.
2: No? Jo crec que és interessant que el Javi ens expliqui, quan tenim totes aquestes IAs, cada una del seu pare i de la seva mare, no? Com ho fa la intel·ligència artificial per coordinar tot això en un mega supersistema que està ben integrat, no? Que seria la base d'aquesta ciutat intel·ligent del futur, diria jo.
1: Això és molt interessant perquè jo penso que l'audiència, quan pensa en experts en intel·ligència artificial, es pensa que som com uns matemàtics, que fem fórmules de matemàtiques i un munt de pissarres, i justament aquesta problemàtica en particular està inspirada en les societats humanes. Llavors, aquesta àrea de l'intel·ligència artificial distribuïda té el concepte de l'agent intel·ligent, o sigui, cada node de computació el modelem com un agent, val? Un agent que és capaç de percebre, d'interpretar, de raonar i d'actuar. Però llavors comencem a parlar com si fos un individu. I llavors el sistema multiagent el modelem com una societat dins d'aquests individus. I llavors, home, si és una societat, doncs les societats tenen rols. I els rols tenen responsabilitats, i tenen obligacions, i tenen permisos, i hi ha conceptes d'autoritat, i és que és el que estem fent. O sigui, ens hem inspirat en les societats humanes que porten mil·lennis havent de resoldre problemes de conflictes. Tens recursos compartits, no? L'accés als recursos compartits és una de les coses que les societats hem anat creant estructures, no? Cada cop més complexes per resoldre conflictes cada cop més complexos. Doncs nosaltres, en l'àrea d'intel·ligència artificial distribuïda, tenim models que estan inspirats en mecanismes humans, com per exemple els mecanismes de reputació. I llavors podem utilitzar models de reputació de forma que un sistema computacional, un agent, doncs, si té més reputació tindrà més accés a recursos o podrà fer més coses. Si té més reputació potser serà deixat de banda perquè és que no ho està fent bé, o potser és que ens està mentint, o és que no està fent les coses com calen. També ens inspirem en els sistemes de les organitzacions humanes, teoria d'organitzacions, i llavors modelem, doncs, l'organigrama d'un sistema, per exemple un hospital. Doncs si volem crear un sistema, un digital twin que estigui ajudant a tot un equip de metges, amb tot a ajudar a coordinar les seves tasques, doncs aquest sistema ha de ser conscient quin és l'organigrama de l'hospital real. Doncs modelem l'organigrama, les tasques, les autoritats, les dependències, la delegació. Aquesta persona pot delegar aquesta tasca, aquesta persona no pot delegar aquesta tasca. El cirurgià no pot delegar a l'anestesista, doncs, fer la cirurgia, no? Hi haurà coses que sí, coses que no. Doncs llavors, i la gràcia és que això ens fa molt més fàcil modelar sistemes molt complicats, perquè podem utilitzar la nostra intuïció de com nosaltres com a humans resolem algun d'aquests conflictes, i llavors creem el mecanisme. I l'altra cosa que és molt interessant és que, com ho fem així, ens és molt fàcil incorporar humans en els nostres dissenys. Llavors, l'exemple que posava abans dels robots de la factoria, on teníem robots i humans, modeles també els humans, quines són les seves tasques, quines són els seus rols, i llavors tens un sistema on humans i IAs artificials té cadascú el seu paper, i a més està molt clar què n'espera cadascun de l'altre.
2: Ja us ho deia jo, que el Javi en sabia un pilot, no?
0: Això és unes normes de convivència que sembla que... Bé, que queda bonic de dir, no?, d'aquesta convivència així, pacífica.
2: De fet, aquesta és una dels grans valors afegits, jo crec, que aporta la intel·ligència artificial al model, al sistema complex, no?, que és que tu no només pots definir com són les interaccions entre els diferents elements que han de resoldre aquell problema, sinó que pots dotar de pautes de comportament a cadascun d'aquests elements i tu pots donar-li una ètica o una norma a un agent i dir-li tu has de ser respectuós i el que et digui el jefe no t'ho saltes, o tu has de qüestionar sempre el que et digui la competència, o tu, no? Vull dir, això...
0: És el somni de molts jefes,
2: són
0: això.
2: Són comportaments.
0: No, però... Tenia aquest, que no discuteixi, que faci el que jo dic. No, seriosament,
2: però,
0: és a dir,
2: no, entenc pots, que... Pots formalitzar quins són els límits de les actuacions que permets en un agent. Això...
1: Per exemple, en el cas de la factoria, podríem modelar quan un robot pot interrompre un humà segons la tasca que està fent. Si està fent una tasca crítica, doncs si el que ha de comunicar no és tan crític, doncs m'espero que acabi aquesta tasca crítica, val? I llavors saber entendre en quin context pot interrompre, no pot interrompre. Això són les maneres. I això és un dels models que tenim. Podem modelar normes socials, convencions, el que és correcte o el que és incorrecte, el que és legal o il·legal, i això ens permet modelar els reglaments i les lleis i de forma que un sistema computacional estigui alineat amb les lleis d'un cert territori.
2: Per exemple, amb les recomanacions ètiques de la Comissió Europea, que a nosaltres ens preocupen tant, no? De fet, jo crec que val la pena ressaltar que Catalunya ha tingut un lideratge interessant en aquest àmbit. Fa molts, molts anys que nosaltres tenim comunitats d'experts en sistemes multiagent, en IA distribuïda, en tot aquest àmbit de la IA social i de com aquests sistemes normatius permeten construir unes metàfores dels sistemes complexos en els quals estudiar com es resolen els problemes, els conflictes, etcètera, no? I un d'aquests grups és el nostre, del qual el Javi és una mica el que porta aquesta part, com si diguéssim, no? Però, per exemple, fa molts anys nosaltres, dintre del grup nostre, vam treballar en un projecte europeu on treballàvem amb altres universitats catalanes i construíem, es deia Key Forker, aquell projecte, i és molt antic, però ja vam construir un sistema distribuït basat en tecnologia multiagent que simulava el sistema de salut i social per gestionar l'atenció domiciliària de les persones grans que estaven a casa. Ja preveient fa 20 anys que això de que tinguem llit a l'hospital per tothom que no ens fem grans serà que no, val? I aleshores ja en aquell moment ens vam posar tots a pensar, bueno, si un dia som tots tan grans i no ens poden portar tots a l'hospital, com ho farem això, no? Llavors hi havia tota aquesta interacció. Doncs les infermeres podien fer unes coses, els metges unes altres, podien veure unes dades o no, no? Quan es havien de reservar, jo què sé, radiografies, coses, s'activaven uns avisos entre gens que negociaven les hores, mirant les agendes de l'un i de l'altre. I això és una tecnologia que existeix de fa més de 20 anys. No?
0: Doncs sí.
2: Però no és una cosa d'avui dia.
0: No és una cosa d'avui dia, tot i que avui se'n parli tant, no?, de totes
2: Clar,
0: aquestes
2: qüestions.
0: Clar, perquè
2: ara potser pots treballar amb més sensors en temps real, o sigui, en aquella època no hi havia smartwatch.
0: Sí, clar. No, és
2: ara en aquell sistema hi podríem afegir que quan li puja l'atenció no sé qui, es dispara l'ambulància tota sola, per
0: clar,
2: exemple.
0: Clar,
2: no?
0: Clar, no? Tot això ha aterrat molt en el dia a dia de la gent i és a partir d'aquí que també tothom en parla més.
2: I una altra
0: més,
2: cosa
0: no?,
2: que vam ser...
0: Feina.
1: Perquè la IA depèn molt del hardware, del chip.
0: Això és el que has dit quan clar. Has començat, sí, a dir, sí. Depenem d'això i a l'aterrar-ho a la vida de les persones, doncs ha sigut quan...
1: I com que ara tots portem miniordinadors a sobre i sobre tot un ventall de possibilitats bones, podríem utilitzar molt millor aquest ordinador i que aquest ordinador estigués fent moltes millor, més coses per nosaltres.
0: I no les que no volem. I no les que no volem. Ja, però som una mica, ens falta potser una mica això, bueno, per això fem aquest podcast.
2: Perspectiva.
0: No,
2: ens falta aquesta perspectiva.
0: I la formació ciutadana, que diem sempre, no?, que tots a nivell usuari tinguem un cert nivell per, com a mínim, no?, interactuar
2: bé. Home,
0: que
2: m'has posat, ara m'has servit amb safata, no? Clar, ciutadania, que és aquest curs que nosaltres hem fet des d'IDEA i que cada, pràcticament a cada capítol menciono, té un capítol específic d'IA ubiqua i d'IA distribuïda, IA social, que és molt interessant de veure i és molt interessant de llegir. Jo potser tancaria amb una última pregunta pel Javi, que és, Javi, quin impacte té tot això en la concepció de la ciutat del futur?
1: Home, com ja he dit, cada cop que la tecnologia es va estenent en el seu ús doncs, i que tenim més xip per fer més coses, podem resoldre problemes més complexos, no? I llavors, en principi, clar, aquí hi ha un potencial per coses molt bones. Tenir IAs que podien realitzar aquestes tasques més complexes perquè tenim ordinadors que portem a sobre amb més capacitat de càlcul, però que ho facin d'una forma més segura i més eficaç, perquè poden coordinar-se amb altres IAs d'altres dispositius i amb els humans. Que aquesta és una cosa que potser encara no estem acostumats, però o sigui, ara la IA no s'envolta. Després acostumarem a interactuar amb la CIA, sobretot perquè facin coses per nosaltres. I l'altra idea és que el comportament d'aquestes CIA es pot ajustar, es pot alinear amb les regles, els reglaments i els valors de la nostra societat. Jo penso que això és una cosa important perquè de mesos i mesos que tenim aquesta dèria de que la IA acabarà amb nosaltres, home, si ho fem bé, la IA no ha d'acabar amb nosaltres. Ens ha d'extendre, ens ha de millorar, a ajudar-nos a enfrontar-nos en aquest món tan complex.
0: Doncs no sé si hi ha un millor missatge per acabar aquest podcast, perquè jo crec, gràcies Javi, i gràcies Karina també, que precisament aquest missatge, aquesta convivència que ha explicat, el com fer-ho i fer-ho bé, és el que jo penso que resumeix bastant tot l'esperit del que us he explicat, no? Més o menys?
1: Sí.
0: Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies, Karina. Fins a la pròxima, eh?
2: I tant!
3: Voces compartidas. En Anthropology Lab FM. Escuchamos ahora un material publicado en acceso abierto por Zona Video de la Universitat Politécnica de Cataluña. Agradecemos a la UPC y a todas las personas que participan en esta producción que su trabajo pueda llegar a nuevas audiencias. Reproducimos la obra respetando su licencia Creative Commons Reconocimiento. No comercial, sin obra derivada, 3.0 España, y manteniendo intacto su contenido original. Anthropology Lab FM. Conocimiento que circula, voces que compartimos. Anthropology Lab FM. Abre un espacio para compartir voces, investigaciones y materiales que circulan en redes de conocimiento abierto. Un lugar para escuchar, reconocer y amplificar trabajos de otras comunidades, proyectos e instituciones. Anthropology Lab, FM, voces compartidas. Conocimiento que circula, se conecta y se transforma.